0: ओके देख मालूको विंतिस ये ने माका मुजिका फुरक ने बेहुसी बनु सेलेस ऑपरेशन अब मालूको विंतिस इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम के बेलुन जस्टिन इता वोट बेले हतो टॉक इता वोट ने सुजेस्टाम बालुम सेक्रेटरी जुवेंटुडी कातक पॉलिटिके साइडा ओ पॉलिटिके वेंसा मकने बेले हालो होडी हपारा डिसेम्प्रेगो इहा इतान्या नसाउ
1: मोलोगा तुफो सुजेस्टाम बा सेक्रेटरी जुवेंटुडी रे स्पोर्ट अवनोइन Secretario de Juventud en el Esporto, ni hemos esforzado ya la, más bien, esta, ha tenido la concepto de Estado. Concepto de Estado no es superestructura política, no infraestructura ideología. Es superestructura política, más que es aparelho reflexivo, no aparelho ideológico. Y es aparelho ideológico, más que es secretario de Estado, no es ya la. Agora, Estado de Direito Democrático de Timor-Leste, qualquer fosse o Estado de Direito de Secretário de Juventud en el Esporto de Timor-Leste, com um problema em Juventud e Assor. Se está um maga, então o secretário de Sira tem que criar condições para a juventude de Sira. O secretário de juventude no desporto tem que haré, não conhece a organização de juventude de Sira, não é mesmo que Sira, juventude para que a iniciativa de haré. Iha, Sira não é mesmo consumo teórico esquerdo e consumo teórico liberal. Não é competência do secretário de Estado, secretário... Juventud en el Esporto a tu jarre, va a ir a tu apoyo a Sierra.